0: mil motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
1: ¿Quieres participar dando tu opinión, felicitación o queja en el programa Hoy por Hoy Mallorca? Pues mándanos tu mensaje de audio o texto al WhatsApp 677 92 60 97 y conecta.